0: més xiqueta, muller leial.
1: Tant m'estimo la més xica com la més gran.
0: Per què no caseu les filles, muller leial?
1: Perquè no tinc dot per fer-les, compte la nau.
0: Al cap davall de l'escala, muller leial, al cap davall de l'escala n'hi ha l'argent.

0: ni tan sols us l'he tocada, viudet i clau.
1: És això un surt del cap, conte l'Arnau?
0: Males coses que he pensades, muller leial.
1: És això vos ix pels ulls, valga'm Déu val.
0: Són les males llambregades, viudet i igual.
1: És això vos ix pels nassos, conte l'Arnau.
0: Són les coses que heu olorades, muller leial.
1: Què és lo que us ix per la boca, conte l'Arnau.
0: Són les males paraulades, viudeta igual.
1: Què vos ix per les orelles, valga'm Déu val.
0: Males coses que escoltades, muller leial.
1: Què és això vos ix pels braços, conte l'Arnau.
0: Són les males abraçades, muller leial.
1: Què és lo que us ix per les mans, conte l'Arnau.
0: Males coses que he tocades, muller leial.
1: Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu val.
0: Els mals passos que donava, viudeta igual.
1: Què és aquest soroll que sento, conte l'Arnau. Què és aquest soroll que sento, que em dóna espant.
0: És el cavall que m'espera, muller leial.